va ku komba ndlela wu lahleka va tlhela va yima va ku hleka kasi hi wena hi vona va ku kombeka ndlela liya va lunghanga vanhu kambe u ta ku yini swi fanela ku vo va xiya kunene lava u fambaka namundleleni.